0: Más de uno Sagunto. María José Jimeno, Onda Cero.
1: Pues efectivamente que seguimos en Más de Uno y seguimos hablando de programaciones que son protagonistas en este territorio. Es el caso de la 21ª edición de la Primavera de Teatre de Quartell. Un cartel espectacular, no nos lo queremos perder. Hablamos ya con Pepe Sebastià, que es el concejal de Cultura en el consistorio de Quartell. Muy buena vesprada.
2: Buena vesprada, María José.
1: Y también nos acompaña José Enrique Pérez, que es el director de la compañía Panic Escenic. Muy buena vesprada también.
3: Hola, una mesurada, María José.
1: Ve, pues anem a parlar de Primavera de Teatre. 21 edició ja, Pepe. Se diu pronte, no?
2: Sí, la veritat és que els anys van corrent. Continuem amb la Primavera de Teatre i cada vegada amb una millor acollida per part del públic i també de les companyies que van presentant les propostes.
1: Molt bé. Companyies diverses, en aquest cas, i este cap de setmana tenim espectacle. José Enrique, compta'm.
3: Sí, bueno, tenim l'espectacle de Play Revés, la seva obra Tanqueu a l'Eixir. És una comèdia que tracta lo patètics que poden ser quatre homes per ajuntar-se i buscar una casa. Però quatre homes d'estos que es denominen machirulos, ells mateixos. I bueno, pues, és una comèdia que farà riure i farà entretenir a la gent en la vesprada d'este diumenge. Segur que sí.
1: Que bé. Portem ja un espectacle, no, Pepe?
2: Sí, vam començar l'edició d'enguany el diumenge 26 d'abril amb el grup de teatre Esprella, des d'Elx, Vingrena, i ens fent l'obra de La mosca darrere l'orella. La veritat és que sigui una comèdia molt entretinguda.
1: Molt bé.
2: De Lio Gembolic.
1: Perfecte. I després tindrem, pense, que dos o tres espectacles més.
2: Sí, tindrem tres espectacles més i tancarem amb el grup organitzador, que és Panic Escènic, que faran també l'obra Desmontando el Tenorio.
1: Que bé. Bé, Primavera de Teatre. Com representa la Primavera de Teatre, Pepe, per al municipi de Quartell? Què representa?
2: Bé, pues és el que hem comentat ja també altres vegades amb tu, que el teatre, la veritat és que està arrelat al poble de Quartell, abans amb una companyia pròpia també amateur, i com que això sí que, per desgràcia, a poc va anar perdent-se i desfigurant-se un poc, vam començar un programa o un concurs de teatre amateur en València, i ja anem per la 21ª edició. Cada vegada treballem més a gust, gràcies també al Panic Escènic, que és la companyia que ens ajuda a organitzar tot això. Cada vegada tenim més propostes de companyies amateur d'arreu del territori, també de fora, de les Illes Balears, alguna vegada han vingut. I la veritat és que molt, molt contents de l'acollida, tant per part de les companyies que presenten cada vegada més, més obres per al concurs, com per part del públic, que ja espera d'un any per un altre l'edició del teatre per a acudir a l'Auditori de Quartell i veure's allí un any més les cares.
1: Efectivament. Per què és tan important apostar pel teatre en València, Pepe?
2: Nosaltres intentem fer una programació cultural variada, oberta, gratuïta i accessible per a tot el món i per a totes les edats. I crec que el teatre és una manera de també, d'alguna manera, juntar a diferents gustos, diferents edats i diferents tipus de persones que acudeixen a això, a veure el teatre rigorosament cada diumenge de vesprada. Clar. I la veritat és que, ja t'he dit, cada vegada tenim una millor acollida també per part del públic, gent no només del poble, sinó gent d'altres localitats que s'acosta a veure els espectacles.
1: Molt bé. José Enrique, què suposa per a Panic Escènic, també per a tu, organitzar la Primavera de Teatre?
3: Ja n'hem fet la 12 nosaltres organitzant la mostra de teatre de Quartell. Un gust, un plaer, una meravella el poder rebre grups de tota la geografia, tant de la Comunitat Valenciana com de Catalunya també han vingut i de les Illes, el poder organitzar tot això, el poder posar-te en contacte amb tots els grups que participen, i ja no sols en ells, sinó en tots els que presenten propostes, perquè al final n'hi ha moltes propostes i només que poden que triar quatre.
1: Exactament.
3: Aleshores, sí, clar, al final el concurs està limitat a quatre espectacles i al final has de triar. I lo bonito de tot això és que any rere any anem veient una evolució del públic, de la gent que va a veure teatre, que pot veure qualsevol tipus de teatre, no sols l'anem a veure una comèdia perquè és el que fa riure, el que fa passar bé. Pots passar-ho bé veient una comèdia, veient un thriller, veient una tragèdia, veient una tragicomèdia, qualsevol tipus de teatre és bo. I la sort que tenim és que Quartell pot veure qualsevol tipus de teatre. En Quartell qualsevol tipus de teatre agrada. I això és molt bonic. I això és el que hem aconseguit durant tota l'evolució que t'he dit de l'organització del concurs de teatre. És meravellós.
1: A mi la veritat és que m'agrada molt, José Enrique, la votació del públic, que és clau en la determinació del guanyador d'un concurs de teatre en valencià que s'ha afirmat en el panorama valencià com un dels davanters.
3: Sí, a més, ja no sols això, també n'hi ha que veure que un municipi com Quartell, que són no arriba a 3.000 habitants, que pugui organitzar un concurs d'aquestes característiques, quan els municipis que organitzen aquests concursos normalment solen ser prou més grans, hi ha molts més mitjos. Des de Quartell sempre busquen el que ha dit Pepe, apostar per la cultura. I després el tema de la votació del públic és ideal. El fer al públic partícip de l'obra que va guanyar la votació dels que ells més els agrada, doncs pues, també per als grups participants, perquè nosaltres també participem en altres mostres i concursos, diguem que el premi del públic és un dels més preats, és més valorats, perquè a la fi és el públic el que te l'està donant, o sigui, si la gent és el que més ha agradat. Aleshores, pues, i a més al públic li agrada, que al públic va la seva targeteta tots els caps de setmana, a que li cunyes el dia que ha estat allí, i ells ja l'últim dia ja te dicen la seva votació votant numèricament a l'obra que més els ha agradat.
1: Efectivament, molt bé. Pepe, en quin impacte cultural té aquest certamen en la comarca del Camp de Morvedre? Ja no sol és en Quartell.
2: A poc a poc anem obrint un poc fronteres. Abans sí que era una cosa més interna de la gent del poble. Avui dia, gràcies a això, a la publicitat que se li dona, premsa i demés, a poc a poc se va corrent la veu també, que és molt important el boca a boca, que nosaltres creiem que és el que millor paper fa cara a un concurs o un espectacle, com en este cas de teatre.
1: Sí.
2: I sí que veus cada vegada, i t'alegra veure també cada vegada gent de pobles més llunyans. Primer era Quartell, altres pobles del Baix, ara ja veig gent a la millor de Massamagrell o de Sagunt. I tot això t'alegra de dir, com un poble menut que ha sigut valent tirant endavant un concurs de teatre creient d'una bona qualitat, sobre ser amateur, i que cada vegada té més adeptes. I gent que fins i tot ens pregunta quan acaba el concurs d'enguany, que l'any que ve, en quines dates el fareu?
1: Sí, sí.
2: Aleshores, és d'agrair i la veritat és que és prou reconfortant.
1: Bé.
2: I sobretot el que t'he comentat abans, gent de sensibilitats molt diferents.
1: Sí, allà anem també, no? Un poquet a abordar tots els sectors.
2: Sí, tots els nichos, que ningú sector de la societat o de la població es quede fora, que un teatre li pot agradar a un xiquet i s'ho pot passar molt bé com li pot agradar a una persona major com una persona de mitjana edat. I el que també ha comentat José, que no només fem comèdies, és que també s'han vist drames, autèntics drames, que la gent ha disfrutat, ha gaudit, teatre d'índole històrica, vull dir, s'ha tractat tots els temes així i la gent va madurant a poc a poc i va sabent apreciar el que és el teatre, independentment de la comèdia típica, que és la que tots estem acostumats.
1: Que bé, que bé. Bé, abans de finalitzar, què voleu afegir, Pepe?
2: Per la meva part, no res. Seguir convidant a la gent que vinguin a gaudir de les dates que queden. Tenim aquest diumenge. Tindrem també el diumenge 24 de maig i el 31 de maig. Són les obres que entren al concurs i després, evidentment, el dia 6 de juny, tots també a recolzar els companys de Pànic Escènic i a veure també la gala de Cluenda amb l'entrega de premis.
1: I José Enrique, què vol afegir?
3: Una cosa només. A tots els teus oients, vingueu al teatre.
1: Sí.
3: El teatre és vida, el teatre ensenya, el teatre és cultura.
1: Efectivament.
3: És molt bonic el teatre i és veure una representació de la mateixa obra, no és la mateixa sempre. És el directe, és molt, molt bonic.
1: Efectivament.
3: Que vinguen al teatre, que vinguen.
1: Pues anirem al teatre, que

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui divendres, 8 de maig, són les 2:30. Arranquem un programa que fins les 3 de la vesprada doncs anem a apropar-los coses diferents. Tenim el rebost, tenim plans d'oci i cultura per al cap de setmana. Però abans que res, actualitat informativa que a més passa per una última hora que anem a donar-los els detalls, però que anirem ampliant. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña, bona vesprada. Sí, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha informat que una persona ha sigut traslladada a un hospital d'Alacant per tindre símptomes compatibles amb antivirus després de compartir un vol amb un dels passatgers del creuer que va morir posteriorment. La persona, segons ha dit Padilla, ha referit símptomes compatibles, principalment símptomes relacionats amb tos, però benestar general mentre es trobava al seu domicili familiar a Alacant. De manera immediata, des del Ministeri de Sanitat, se va posar en contacte amb la Direcció General de Salut Pública d'Espanya i en coordinació amb la Conselleria s'ha procedit, diuen, al trasllat preventiu i segur a un hospital d'Alacant. Així que és l'última hora, o acaba de estar en aquests moments en roda de premsa el secretari de Sanitat, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, i anirem ampliant aquesta informació conforme anem coneguent això més dades. Avui també contem que és l'últim dia normal de classe per als alumnes valencians. Recordem que el dilluns que ve comença aquesta vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana. La Plataforma per l'Ensenyament Públic, on estan integrades les associacions de famílies d'alumnes, han carregat contra la Conselleria per utilitzar les seues dades per a difondre missatges relacionats amb la vaga indefinida de professors convocada, com deien, per a dilluns. Una carta que els va arribar ahir per la vesprada. Des de FAMPA València ratifiquen el suport de les famílies a la vaga i acusen a la Conselleria d'intentar enfrontar-los. També es mostren el seu rebuig per part del sindicat d'estudiants, diuen que aquesta carta és una acció de boicot i en la mateixa línia s'han pronunciat avui els sindicats. Els representants del professorat insisteixen que estan oberts en

0: negociar encara. Sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga totes les seues reclamacions. Mentre que la consellera d'Educació, Núria Ortí, diu que la intenció de la carta era informar a les famílies i pel que fa a la vaga assumeix que el dilluns començarà, encara que assegura que no dona tampoc per trencades eixes negociacions. Per la seva banda, el sindicat CESIF ja ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia amb el qual denuncia els serveis mínims que qualifica d'abusius els establerts per la conselleria. S'espera que la resta de sindicats de l'ensenyament presenten recursos similars. Avui tenim altres notícies. Tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant citats com a testimonis per la jutgessa que investiga, recordem, la suposada adjudicació regular d'habitatges protegits en les naus. No han acudit este matí al jutjat, pel que sembla no han rebut eixa notificació. I avui també ha declarat davant de la jutgessa de la Dana per segona vegada el bomber forestal d'Alzira, que acompanyà a la consellera Salomé Prades en la seva visita a Carlet el dia de la barrancada. El bomber ha mantingut la mateixa línia que va iniciar a la seva primera declaració, que és donar suport a la versió de la consellera imputada. I acabem pràcticament ja, simplement recordar que estem pendents d'eixe cas que de possible antivirus a un hospital d'Alacant. Per lo menos una persona està ingressada amb símptomes.
1: Doncs el que deies, Amparo, la pròxima cita informativa i evidentment a la web i als pròxims butlletins informatius anirem ampliant tot això i més. Així que gràcies, companya.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Perquè continuem el programa, anirem informant-los de tot el que passa en l'actualitat informativa de la nostra comunitat valenciana, tot això que ens conta Amparo i altres notícies. A les pròximes cites informatives, ja saben, a les 7:20 també es detalla la brújula amb Ramon Pérez, però als butlletins també anirem informar-los de tot. De moment, a nosaltres continuem amb el nostre programa habitual els divendres, obrint les portes del Rebost.

0: I ja sona de fons la sintonia del Rebost, la sintonia que obri les portes a tot el producte que tenim a la Comunitat Valenciana i els esdeveniments, els cuiners que s'encarreguen també de ficar-lo en valor. Vaig a connectar primer amb la nostra companya, amb Marta Llinares. Bona vesprada, Marta, què tal?
1: Molt bona vesprada, Begoña, com estem?
0: Molt bé, mira, pues, dispostes a parlar de producte i sobretot d'aixòs esdeveniments que el fan més gran, si cap, i d'aixòs cuiners.
1: És de veres, cuiners que fan més gran els nostres productes i també esdeveniments que jo crec que bueno, pues, fan que els coneguem, que descobrim productes que tal vegada a casa no solem gastar, utilitzar.
0: I tot això parlem d'algo que arranca ja quasi.
1: Arranca demà.
0: I pràcticament estan ficant tot en marxa, no?
1: Ja. Però ja en marxa, ja porten dies, segur que preparant-ho tot, perquè és la segona edició del Gastro Weekend La Nucia. Són tres esdeveniments gastronòmics en un cap de setmana, en tres dies. Un serà demà dissabte, el diumenge tenim el segon i el tercer que serà el dimarts dia 12. De maig. Bueno, per a que ens fem una idea, comença demà una trobada amb els millors xefs de la província d'Alacant i el dimarts tindrem un menú amb 7 xefs que sumen tots ells 9 estrelles Michelin i 13 soles Repsol.
0: Coi, quasi res. És un esdeveniment que reuneix molt de talent i molta cuina, no? Molta gastronomia.
1: Així és, i molt producte, perquè el diumenge tindrem una gastromarket on podrem degustar una selecció de productes de tot arreu, no? Del nostre país. Així que, si vos sembla bé, pues, saludem a una persona que pot contar-nos tots els detalls d'este cap de setmana gastronòmic en La Nucia. Ella és Esperança Cano Fideira, és la chef del restaurant El Chato, estrella Michelin en La Nucia, i a més, per exemple, entre altres guardons, l'any passat va ser reconeguda com a promesa de la cuina de la Comunitat Valenciana. Esperança, molt bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada.
2: Muy buenas, com esteu?
0: Molt bé.
1: Bueno, Esperança, m'imagine que ja tot coense, mai millor dit.
2: A puntet està ja tot, preparant-vos ja per a demà. Demà ja, com bé heu comentat, tenim el primer dels dinars, que vindran companys d'ací de la província d'Alacant. I ha estat un poc d'això, de posar en valor els restaurants que tenim en la zona, de que la gent conega el producte i, sobretot, i el més important, de que passi un dia estupendo.
0: Clar. Parlem d'una segona edició, bona senyal de que la primera va triomfar, no va funcionar molt bé. Què és el que més atrau a la gent que ara nosaltres estem contant als oients, no? D'este Gastro Weekend, què és el que més atrau?
2: Home, jo crec que el que més a la gent més li quidra l'atenció és el fet de juntar en un sol dinar tanta varietat de restaurants, tant demà dissabte, com sobretot el dimarts, que com bé heu comentat, som 7 restaurants que tenen estrelles Michelin i tenim sol Repsol. Això jo crec que no es dona tots els dies i és una oportunitat única de tastar un plat diferent de cada i sobretot també de veure com hem coordinat el dinar per a que el menú també tinga un sentit. Així, i a part del menjar també, pues, maridat en vins de la regió.
1: Bueno, jo penso que a més, i l'altre dia tenia l'oportunitat de parlar amb el sommelier i cap de sala del Chato, que ho comentava, que clar, quan un cuiner, un chef, no, acudís a una cita d'este tipus, clar, sempre m'imagina, Esperança, que mostreu el plat referència, no? El plat que vos marca un poquet el vostre estil, és a dir, que provarem els millors plats de cadascun d'ells?
2: Aixina és, al final, uno quan sempre eix de casa, sempre intenta donar lo millor d'una mateixa i que la gent veja el que fa en el restaurant, però té només un plat per a fer-ho. Aleshores, tens que esforçar-te al màxim per a que la gent puga reconèixer eixa identitat i eixa filosofia de ta casa, però fora d'ella.
0: I com serà, Esperança, la vostra participació, precisament? Com serà la participació del Chato?
2: Pues, nosaltres també encarregam de coordinar l'event en general. Demà estarem per ací ajudant els xefs, posant-nos en comú i dirigint el servici. I després, el dimarts, fem un plat. Que jo en concret el que faré serà utilitzar el solomillo de ternera del meu amic Paco de Polop en una salsa de taronja sanguina fermentada. Entonces, això es veu un poc també pues, la identitat de que nosaltres sempre reflexem en el nostre menú, barrejant alta gastronomia.
1: Perquè és que parlem d'un producte de proximitat, vamos, que quasi, quasi es teniu les terneres ahí al costat del Chato.
2: Bueno, a 5 quilòmetres estan.
0: És que és ben propet.
2: Arreu un poc més i les escoltem des del restaurant. No, és que en això Paco i jo tenim molt bona relació perquè a més som amics de la mateixa quinta i jo no només en Paco sinó en tots els proveedors de la zona intento treballar per a la comunitat i que la comunitat treballi per a nosaltres i que sigui una simbiosi equilibrada.
0: Deies abans, Esperança, que un poc sou els que esteu coordinant l'event i també qui dirigirà, no?, tot el servici, com va ser dirigir també a altres estrelles Michelin, a altres sols Repsol, pues un poc al comandament, no?
2: Així no, jo crec que això és el que més nerviós em posa, perquè i al final soc prou jove i no tinc molta experiència en això, però vos puc assegurar que ho tinc tot ben estudiat i tot ben preparat i, vamos, no se me té que escapar res.
0: Res de
2: però,
0: res.
2: Però, bueno, el que no lleva que tinga al meu costat a Joan Campillo, que és el cap de cuina d'eventos que fem nosaltres, i entre ell i jo, mano a mano, anem a trobar-ho sense problema.
1: Bueno, em parla de tres events en este cap de setmana. Demà serà esa trobada amb els millors chefs de la província d'Alacant, el menú d'Estrelles Michelin i Sol Repsol el dimarts, però el diumenge no se'ns oblide que tenim una cita molt especial perquè és un espai amb entrada gratuïta a este gastromarket on anirem i trobarem productes de tot arreu que podrem anar adquirint en tiquets i demés i degustant-los, no?
2: Aixina és, perquè al final això també està dins de la regidoria de comerç i és una oportunitat per a donar més visibilitat i per a donar una oportunitat als comerços de la contorna per a que puguen oferir els seus productes. Sí, l'entrada és gratuïta, es farà en el pati del FEM, que és un esplanar que té olivos, és olivars, i després hi haurà grup de música i és al final un plan molt de diumenge,
0: sí,
2: de vindre a la família, de passar un rato agradable, menjar d'un puesto, de l'altre, provar, tastar, i després al final pues, un poquet de festeta.
0: I per a tot això, com és el funcionament? És a dir, anem per entrada, anem amb consumicions, és obert, com fem?
2: L'entrada és gratuïta, el que no lleva que estem demanant a la gent, per favor, que traga l'entrada a través de la nostra pàgina web, perquè així nosaltres fem una previsió de la gent que vinga. Aleshores, a l'entrada, quan arribi la gent, hi haurà una taula en la meva germana que estarà ahí atenent a la gent i comprovant les entrades. Si no tenen entrada, també podem passar. Com hem dit,

0: arribar al número màxim de persones. Uh-huh. I després, en cada puesto, hi ha les diferents productes que es poden pagar, es paguen al moment i es consumeixen al moment.
1: Uh-huh. I després també hem de dir que tant en aquesta trobada de demà com la del dinar del dimarts, dia 12, pues els entrades havia que reservar-les. No sé si en queden algunes.
0: Pues jo conte que per al dia 12 ja no en queden.
1: Està a tope.
0: Per al dimarts ja no en queden. I crec que en queden 4 o 5.
1: Ah, pues que teclegen ja.
2: Exacte.
1: 3W,
0: la Nucía Gastronómica. Però ja,
1: ja. lanuciagastronomica.com o 3W.elchato.com. En aquestes dues pàgines web tenen la possibilitat d'adquirir aquestes últimes mm-hmm. entrades. Però el diumenge recordem que l'entrada és lliure, encara que també recomanem que entren a la web de lanuciagastronomica.com i traguen aquesta entrada gratuïta. Eixa uh-huh. invitació per acudir
2: exacte.
1: A la gastromàrquet.
2: I controlar eixa aforament, això és.
0: Correcte. Ah.
2: Clar, deia abans, no?, que és una bona senyal, si s'ha fet la segona gastroweekend a la Nuisia és perquè la primera va tindre molt d'èxit. Si encara els oients ens estan escoltant i volen fer-se alguna entradeta, que proven a veure si tenen sort per al dia 12, i si no, ja saben que la tercera ja no se la poden perdre. Així que, Esperança, que vagi molt bé estos dies.
0: Moltes gràcies.
2: Que segur que és tot un èxit.
0: Esperem que sí, segur que sí.
2: Gràcies.
1: A disfrutar-ho, gràcies.
2: Gràcies. I res, Marta, anem a fer un parell de punts a l'agenda, perquè també tenim altres cosetes. Este és un dels grans esdeveniments des de cap de setmana a la Comunitat Valenciana, a la Nucía, però al reu del territori hi ha algunes cosetes que també podem, no sé, pues deixar-nos caure, no?
1: Clar que sí, tenim diverses cosetes perquè encara tenim eixa possibilitat fins el diumenge de gaudir de les jornades dels arrossos valencians. Uh-huh. Van començar el passat 25 d'abril, acaben este diumenge i són més de 40 restaurants els que protagonitzen les jornades d'estos arrossos valencians, estan dedicades a eixa ingredient, no?, més representatiu, i bueno, en xefs i restaurants de municipis com Nàquera, València, Gandia, Meliana o Dénia, ofereixen receptes tradicionals i també propostes creatives, i bueno, lo millor és que hem d'anar a gaudir-ho. Així que el que podem fer és buscar jornades dels arrossos valencians i allí ens eixen en aquests 40 restaurants que participen per les diferents províncies de la nostra comunitat. Aquesta és una de les propostes, te'n dic una altra?
2: Vinga, clar. Vinga. No,
1: a tu t'agrada això d'anar a esmorzar, eh?
2: A mi m'encanta.
1: A mi també.
2: Un bon esmorzaret.
1: A mi també. Pues tenim la ruta de l'esmorzar en Segorbe. És la segona edició i este encara tenim un poc més de temps per a tastar, uh-huh. perquè acabarà el 7 de juny, eh? Encara tenim el
2: encara
1: mes de maig per
2: Val.
1: Anar. O per anar cada cap de setmana, per exemple, i provar els diferents esmorzars, que també pot ser.
2: Ni tan mal.
1: És la segona edició d'esta ruta de l'esmorzar i, bueno, pues, els detalls de l'esmorzar, com ha de ser un esmorzar, pues, un entrepà, no? Una beguda, una picaeta i el cafè.
2: Uh-huh. Que no està gens mal, eh?
1: No està gens mal. 7,5 euros este esmorzar. Uh-huh. I són molts els bars i cafeteries de Segor que ens ofereixen esta ruta, que és de, bueno, pues, alguns d'ells són el cap de setmana, altres de dilluns a divendres, i el millor, pues, també consultar abans d'acudir a la pàgina web de l'Ajuntament de Segorbe, i allà està tota la informació d'esta ruta dels esmorzars. I jo volia comentar-te, en Begoña, perquè no és un event, però es convertirà en ell, i és el primer pas. Avui finalitza la inscripció per al concurs de cuina Carlos Llorca Baus. Carlos Llorca Baus va ser un periodista, gastrònom, es va deixar ja fa uns anys. Va ser un dels precursors, els creadors, no?, junt a l'Ajuntament de la Vila, de la Mostra de Cuina Marinera i la Vila Gastronòmica. I bé, pues es recupera este certamen, este concurs de cuina, que busca, bueno, pues descobrir, impulsar i visibilitzar el talent jove en el món de la cuina. Així que va dirigit a persones en formació o interès en la gastronomia amb edats entre els 18 i els 35 anys. Uh-huh. Hi ha diferents premis, la majoria, bueno, tots els premis, això sí, tenen una estància o pràctica de formació en diferents restaurants, a més del premi en metàl·lic. I bueno, el termini d'inscripció, com dia, està obert fins avui, poden trobar totes les bases en la pàgina web de Turisme la Vila Joiosa o en l'Ajuntament de la Vila Joiosa, i hem de dir que bueno, pues la final serà en l'event Wine and Fish, que és el 18 de setembre en la vila, i allí bueno, pues hauran d'anar els finalistes i cuinar la proposta davant del jurat.
2: Ai, pues és una meravella, talent que, que té la nostra gastronomia també i que s'ha d'anar descobrint d'aquestes formes amb aquests concursos.
1: Clar, i a més que poden ser cuiners professionals, però també poden ser estudiants de cuina, persones en formació o persones que els agrada la cuina i els interessa la gastronomia. Això sí, sempre jovens d'entre 18 a 35 anys.
2: Doncs tinc un parell de punts més per als nostres oients. Uno que té a veure amb les tartes de formatge, les típiques que ja en tots els restaurants podem degustar, no? Com a ficar-li aquesta part dolça als nostres dinars i sopars. Si t'agraden, alguna en especial?
1: La veritat és que m'agraden totes, però totes. La que és de formatge, la clàssica.
2: Veritat, la clàssica.
1: Dime clàssica,
2: clàssica,
1: si quieres, però sí, sí. Em queda la clàssica.
2: Doncs aplega a València fins al 17 de maig al Centre Comercial Saler la Champions Cheesecake. Te'n recordes que estem estat parlant a vegades de la Champions Burger? Doncs pues ara plega, però en el mateix format, per a tartes de formatge. Així que són nou obradors nacionals que presenten les receptes i que interpreten este postre pues, mitjançant diferents varietats de formatges, pues, gallecs, bascs, italians, francesos, pues hi ha una competició per a veure qui fa la millor tarta de formatge. Ara ja fem competicions per tot. De fet, així ens ho contava José Morales, cofundador de The Champions Cheesecake.
3: Un concepto gastronómico que estamos convencidos que se va a hacer viral, con marcas ya que son muy conocidas como Say Cheese, La Chisquería, Ciriaco, ¿no? Aparte valenciano y muy muy conocido, las tartas de Julita, y además con diferentes sabores que a la gente le va a encantar, ¿no? Ya no solo con una pedazo de tarta de queso, con ese queso Idiazábal que todo el mundo conoce, que es un poquito más fuerte, que está bien rico y con otros ingredientes totalmente distintos y otras propuestas que a la gente le va a encantar, ¿no? Como con chocolate, pistacho, chocoboom, cacahuete, caramelo, bueno. Al final decirle a la gente de Valencia y alrededores que vamos a estar del 8 de mayo al 17 de mayo en el Centro Comercial El Saler, que la entrada es gratuita para todo el mundo y que de Champion Cheesecake no os lo podéis perder.
2: Y un altre esdeveniment també molt xulo per València és el de Urbanitas del Vino, que és pues, una espècie de recorregut del 7 de maig al 10 de maig per VIP, per copes, menús maridatges, maridatges temàtics, segons el local que està adherit a aquesta iniciativa, la d'Urbanitas del Vino, en el que podem pues, fer això, les cates, tardeos, maridatges, en definitiva, pues, per tot arreu, en els diferents barris de València, en els diferents locals, cadascú ha organitzat pues, l'activitat que ha volgut, i també és molt interessant també pues, de cara a este cap de setmana poder gaudir-ho.
1: Sí, sens dubte, perquè quantes possibilitats que ens dona la gastronomia.
2: Moltíssimes, moltíssimes. Moltes, jo crec que cada vegada més, el sector està, per lo menos el que nosaltres vegem, que està molt, molt en auge i sobretot que la gent també li agrada pues, regalar experiències d'este tipus o disfrutar-les, gaudir-les per ells mateixos, així que sí.
1: Així és.
2: Doncs, companya, la setmaneta que ve xerrem de més de gastronomia a la nostra
1: comunitat.
2: Clar,
1: seguim movint el rebost.
2: Exactament. Una abraçadeta.
1: Adéu.

0: La Brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Es noticia d'esta vesprada. Una jove a la cantina es troba ingressada i aïllada a l'hospital perquè va compartir avió amb una de les contagiades del creuer de l'antivirus. Presenta tos i es troba a l'espera de les proves perquè, de moment, només és una sospita. No està confirmat que tinga el virus, però tampoc es descarta, encara que el Ministeri de Sanitat parla d'un contagi bastant improbable. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Sí, està confirmada, si res no canvia, la vaga educativa indefinida que començarà dilluns. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Una dona de 32 anys que viu a Alacant es troba aïllada des d'avui perquè va estar a l'avió al qual també estigué una de les contagiades amb antivirus al creuer. Aquella dona va acabar morint, les autoritats contactaren amb la resta del passatge i donaren així amb esta alacantina. Alacantina, que de moment només presenta tos, es troba internada, segons el diari Informació, a l'Hospital de Sant Joan, que és on li practicaran les diferents proves per a veure si està contagiada o no, perquè de moment tot això és incondicional, no hi ha res confirmat ni en un sentit ni en un altre. No podem dir que estiga contagiada, però tampoc podem descartar que tinga l'antivirus. Protocol que ha explicat així en qualsevol cas el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Lo que se va a proceder a hacer con ella es trasladada al hospital por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, muestra de PCR que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
1: El mateix secretari d'Estat considera improbable que esta jove a la cantina estiga contagiada perquè, segons ha assegurat Padilla, no va mantindre un contacte directe o estret amb la víctima del creuer.
2: Bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave, pero aún así en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red UATAN. Mientras tanto, durante este periodo, una de las cosas que sí que se está haciendo es empezar a ponerse en contacto con los contactos que ha tenido esta persona.
1: Hem demanat una valoració de tot això a la Conselleria de Sanitat, però han rebutjat fer declaracions. Han emès dos comunicats explicant que la pacient ha sigut traslladada a l'hospital mitjançant una ambulància especialitzada i que una vegada al centre hospitalari ha anat a través d'un circuit segur, diuen en aquest comunicat de la Conselleria de Sanitat, circuit segur mitjançant el qual no ha tingut contacte ni amb altres pacients ni amb altres professionals sanitaris. El conseller Marciano Gómez estos últims dies ha vingut fent una crida reiterada la tranquil·litat sobre l'antivirus. 72 hores queden avui divendres per a que comenci aquesta vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic valencià. Les posicions entre conselleria i sindicats continuen molt allunyades i el diàleg està ara per ara directament trencat a les portes de conselleria. Un dia més ha estat Núria Moreno.
3: Educació no tanca la porta, però tampoc planteja un contacte a última hora este cap de setmana. No el descarta durant els pròxims dies, una vegada això sí començada la vaga. La consellera ha fet una crida a la responsabilitat insistint en l'atenció a l'alumnat de segon de batxillerat.
4: Està clar que van anar a una vaga indefinida, però no donem per trencades les negociacions. També sol·licite que repensen el tornar a les meses de negociació, perquè precisament és ahí on podem trobar punts d'encontre molt més fàcil que en el carrer i fent manifestacions.
3: Mentre estan famílies, estudiants i sindicats li han retret la carta enviada este dijous. Diuen que l'única intenció és enfrontar a pares i professorat. La Plataforma per l'Ensenyament Públic la qualifica de partidista. Elisabet Rodríguez, presidenta de FAMPA València, ratifica, a més, el suport de les famílies als aturs.
5: És la manera més més ruïn d'enfrontar famílies amb professorat intentant desviar el foco, que és la responsabilitat que té conselleria en tot això.
3: Des del sindicat d'estudiants també mostren el seu rebuig. Diuen que és una acció de boicot. Mario Terceros, el portaveu.
6: És verdaderament vergonyós. Un punt crític en el que s'han travessat totes les línies roges. Arribar a aquest escenari d'incertesa és responsabilitat únicament de la conselleria.
3: En la mateixa línia s'han pronunciat els sindicats convocants a Marc Candela, portaveu de l'STPB, Kilian Cuerda, d'UGT.
7: una carta que parla simplement de 6 mesures, que la meitat són mentida, i òbviament el que amaga és tota la llista de temes que des de que estan governant han fet i que van en contra de l'ensenyament públic.
8: La carta, per dir-li d'alguna manera, a aquest pamflet és un absolut insult, és una falta de respecte.
3: Els representants del professorat insisteixen que estan oberts encara a negociar sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga a totes les seues reclamacions.
1: No han acudit al jutjat els 3 tècnics de l'Ajuntament d'Alacant que estaven citats avui com a testimonis per la jutgessa que investiga la presumpta adjudicació irregular d'aixòs pisos de protecció oficial d'Alacant. Pel que sembla, no han rebut la notificació adient, segons el Partit Socialista. La Generalitat ha aprovat avui ampliar les ajudes al lloguer per a totes les famílies afectades per la Dana a la zona 0, Amparo Sánchez.
9: Segons el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, es tracta de donar suport a aquelles persones que encara no han pogut recuperar les seues vivendes.
10: Una parte significativa de las personas que solicitaron ayuda continúan en situación objetiva de necesidad. 800 euros con un máximo de 12 mensualidades, salvo el caso en el que el contrato de arrendamiento lógicamente fuese inferior, que tendría como importe máximo el del propio contrato.
9: Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Són ara les 7:27. Demà dissabte serà el Dia d'Europa i el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, avui ha reclamat a la Unió Europea més suport per al sector tauleller castellonenc. Ho ha fet amb una declaració institucional des de Castelló de la Plana. Juanjo Tovar.
12: En el seu discurs, Pérez Llorca ha demanat a Brussel·les que tinga en compte l'esforç de la indústria taulellera per adaptar-se a la descarbonització i que no posi més pals a les rodes a un sector estratègic per a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana.
13: És essencial també que les institucions comunitàries valoren en la seva justa mesura l'esforç que està realitzant el sector ceràmic, especialment a la província de Castelló, per adaptar-se a la descarbonització i no posar a aquesta indústria més pals a les rodes, sinó facilitar-les el camí.
12: El president també ha reclamat una Europa més pròxima i més sensible amb la realitat del Mediterrani, a més d'escoltar les demandes dels agricultors, ramaders i pescadors.
1: I Juanjo, la jutgessa de Tarancón, a Conca, ha confirmat avui l'ingrés en presó provisional de l'home condemnat a 8 anys de presó per un delicte d'agressió sexual allí a la capital de la Plana i que es trobava en parador desconegut. Juanjo.
12: La detenció es va produir este dijous a la localitat de Montalvo, a Conca, on va ser localitzat després de romandre fugit de la justícia en no presentar-se al jutjat el passat 9 d'abril, data en què havia d'ingressar a presó. Sobre ell pesava una ordre de busca i captura dictada per l'Audiència Provincial de Castelló que es va ampliar després de la seva incompareixença. Després de la detenció per part de la Policia Nacional ha sigut posat a disposició judicial a Tarancón, on s'ha confirmat el seu ingrés en presó provisional.
1: I atenció a això perquè Alacant ha acollit avui una cimera, una jornada de detectius privats que investiguen baixes laborals possiblement fraudulentes. Aseguren que les seues contractacions s'han disparat un 80% els últims anys a la comunitat. Julio Gutiérrez és el cofundador de la Societat Clave, és detectiu privat des de fa més de 40 anys. Julio, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: ¿Qué es eso de detectives privados para posibles bajas laborales fraudulentas? Te pregunto, Julio, por quiénes suelen contrataros, cómo es vuestro trabajo y con qué resultados os encontráis.
14: Bueno, pues normalmente...

0: Avui en roda de premsa Marcelino García Toral després de que el passat dilluns el club confirmarà que no continuarà la propera temporada. El tècnic ha confirmat que la discrepància entorn a la duració del contracte ha sigut el que ha motivat definitivament aquesta decisió per les dues parts. A més, el Club Esportiu Castelló viatja avui en direcció a Ceuta, on demà es juga gran part de les seves opcions d'ascens.
1: Gràcies, Víctor. Anem fins a Elgin. Hi ha problemes a la davantera de l'equip de Saravia. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buenas tardes. El Elche afronta el partido de mañana contra el Alavés con las bajas de Adán Boyar, Rafa Mir y Iago de Santiago. Problemas, por tanto, en ataque para Saravia, que abre la puerta en sala de prensa a variar el esquema para jugar con solo un punta. Y es que, con la ausencia de Rafa Mir, solo tiene dos delanteros puros disponibles, de los que echar mano: Andrés Silva y Álvaro Rodríguez. Un Saravia que hoy ha dicho que es un partido muy importante, pero quiere restar algo de presión a sus jugadores. Dice que no va a ser determinante, ocurra lo que ocurra.
1: Gràcies, Felipe. I a la capital, a la cantina, última hora. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Mañana disputa el Hércules el penúltimo partido de la temporada en el Rico Pérez. Lo va a hacer a partir de las 4 y cuarto de la tarde frente al Ibiza. Ya sin opciones de pelear por el ascenso a segunda división, le falta sumar al menos un puntito para amarrar de forma matemática la permanencia. Y ese es el objetivo, además de intentar quedar séptimo para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.
1: Gràcies, David. Els aficionats del Llevant Unió Esportiva, Ramon, que continuen cantant a les rodalies de l'estadi Ciutat de València, pendents d'aquest partit que ja saps, arrenca a les 9 de la nit, eh? Molt sí. Pendents d'aquest partit i molt pendents d'Atenes. Avui tenim la mirada posada a l'OACA d'Atenes, al Ciutat de València, perquè el dia no espera menys, és importantíssim per a l'esport valencià, sobretot diria que històric per a València Bàsquet, perquè passe el que passe avui a Atenes, la temporada de València Bàsquet és sensacional, passa el que passa a la Lliga, el pas que ha donat endavant de cara a competir en la màxima competició continental, sense cap dubte, és el que necessitava un club com València Bàsquet. Així que pendent, Ramon, del que passe al Ciutat de València d'aquest partit, també entre el Llevant i l'Osasuna, que arrenca a les 9 de la nit.
4: Tota la sort del món per al València Bàsquet i per al Llevant. Gràcies, Sergi.
1: Gràcies, adeu.
4: Pel que fa a l'oratge, la de demà dissabte tornarà a ser una jornada plujosa, sobretot de vesprada, encara que es preveuen pluges per a tot el dia i a tot el territori. EMET ha establert ja avisos al respecte. Diumenge serà previsiblement un dia radicalment diferent, amb més sol de nord a sud de la comunitat. Així està la comunitat valenciana a 8 de maig de 2026, pendents d'eixa jove a la cantina, d'eixes proves a Capaella per a veure si està contagiada o no d'antivirus, i una recomanació de cara a esta pròxima matinada ací, a la ràdio, a Onda Cero, la Cultureta Gran Reserva, amb Rubén Amón i tot el seu equip des del Centre del Carme Cultura Contemporània de València. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero Sagunto, 104.1 FM.
8: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
10: Que cada palo aguante su vela. Una expresión coloquial que se utiliza para decir a alguien que debe asumir su responsabilidad frente a una situación determinada, sin culpar a otro y sin escudarse. Su origen proviene de los ambientes marineros. El palo al que se refiere el dicho es el madero que se encuentra en las embarcaciones y sostiene las velas. Y este debe resistir los envites del viento sin ayuda alguna.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Si tienes una empresa, un comercio o una tienda y quieres mejorar tus ventas, en Onda Cero te ayudamos a conseguirlo. Asesoramiento, planificación, creatividad, seguimiento de campañas. Nuestros agentes son profesionales de la comunicación publicitaria que te ayudarán a planificar la campaña que necesita tu empresa para alcanzar el éxito. Aumenta tus ventas con A3 Media.

0: La brújula de Radio Estadio.
1: Comunidad Valenciana. La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
2: ¿Qué tal? ¿Com estan? Salutacions, bona vesprada. Continuem en aquesta brújula del Radio Estadio fent fins a les 9 de la nit ara amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Arranca la jornada, ho fa menys de 10 minuts i ho fa en el Ciutat de València en un partit que és, ara sí, poc menys que una final per al Llevant. Els granotes reben la visita d'Osasuna buscant una victòria que en cas d'aconseguir les deixaria a únicament un punt de la permanència. Jornada clau també demà per al València, que dut juga a Bilbao, i també per a l'Elx, que rep a l'Alavés en un enfrontament de rivals directes per la permanència. Per la seva banda, Villarreal, avui, primeres paraules de Marcelino després de que el club confirmara la seva eixida a final de temporada. I pendents del bàsquet, perquè des de les 8 i quart, València Bàsquet busca en Atenes forçar el desempat davant del Panathinaikos en la Euroliga. Així que anem a conèixer l'última hora des de cadascuna de les emissores de Onda Cero en totes les nostres províncies de cara a un cap de setmana que és absolutament fonamental. Comencem per Onda Cero València, amb l'actualitat de l'esport a la capital del Túria, i avui emissors focus apuntant al Llevant. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Sí, comencem en el Llevant, perquè ja han conegut en el tram nacional les novetats i les alineacions del partit de la mà de Sergi López, un partit que arrencarà a les 9 de la nit al Ciutat de València entre el Llevant i Osasuna. Recordem el que va dir en el dia d'ahir el tècnic del Llevant, Luis Castro.
4: Y yo miro un equipo que ha trabajado muy bien toda la semana, que está peleando contra todo y contra todos, con ganas de pasar todas las adversidades que están viniendo. Hay algunas que son duras, pero tienes que continuar haciendo tu trabajo. Y la situación que miro es el partido de mañana, es solo eso. Es la cosa más importante en nuestras vidas, el partido de mañana.
3: Serà el partit més important de les nostres vides, va dir ahir el tècnic del Llevant, Luis Castro. Les 9 arranca el partit. En cas de que el Llevant consiga la victòria, es pondria a un punt de la salvació en el arranc de la jornada 35 de Lliga en primera divisió. Més esport en directe, perquè des de les 8 i quart està en joc, partit molt igualat, el quart partit de l'split dels play-offs de la Eurolliga en Grècia. Està jugant València Bàsquet a la canxa del Panathinaikos. En cas d'aconseguir la victòria, forçaria el quint partit que es jugaria la propera setmana, dimarts o dimecres, al Roig Arena. I també pendents del València, que juga el diumenge a partir de les 4 i quart de la vesprada, el partit també de Lliga en l'estadi de Sant Mamés, con un València que encara està lluitant per no baixar a segona divisió, i en la jornada d'avui hem vist la presència de l'entrenament de Lucas Beltrán. Encara que no està al 100%, està apurant les opcions de poder entrar en la convocatòria. I també hem vist, treballant amb el grup, el guardameta Julen Aguirrezabal. Demà és l'última sessió i a la 1:30 la roda de premsa de Carlos Corberán.
2: Gràcies, Víctor. Passem a la província de Castelló per tal de parlar d'un Villarreal on el protagonista de la setmana continua sent Marcelino García Toral. El dilluns, el club groguet anunciava oficialment la seva eixida a final de temporada. Avui, primera reacció del tècnic, que ha confirmat que la discrepància en la durada del contracte ha sigut el que ha provocat que no vagi a continuar. El Villarreal li oferia un any, Marcelino volia com a mínim dos. Les paraules del tècnic.
5: Es muy sencillo, es sencillísimo. El planteamiento por parte del club no coincidía con nuestras aspiraciones. Y entonces, pues, el club siempre nos planteó una posibilidad de un año y nosotros solo contemplábamos una en la que lo mínimo era dos. Entonces, no hubo cambio por ninguna de las partes de esas posiciones iniciales y entonces, pues, no hubo un acuerdo. Cuando se vio que ya no llegábamos porque las posiciones no eran las de partida, pues se tomó la decisión creo que más adecuada. Y entonces, pues yo creo que no hay nada que reprochar desde mi parcela, desde lo que me compete a mí y al cuerpo técnico. Nos dieron siempre el respeto, el apoyo, la libertad para trabajar. Y yo diría, y así lo siento, su cariño. Todo ha sido normal. Sí que me gustaría aclarar, porque luego siempre salen informaciones. Yo no he pedido ni dinero, o no ha sido un tema de dinero.
2: Les paraules del tècnic del Villarreal, els groguers juguen el diumenge a Mallorca a partir de les 2 del migdia. Per la seva banda, en segona, el Castelló ha viatjat avui a Ceuta, on demà afronta un partit clau, com els 4 que li queden per davant. Els de la capital de la Plana, a 4 de l'ascens directe, no se poden permetre cap davallada més si no volen perdre almenys el seu actual lloc de play-off. Pablo Hernández, això sí, parla d'un rival complicat com és el Ceuta, el que demà tindran enfront.
6: Un partido complicado, un rival que ha hecho una muy buena temporada.